Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Sa frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serva salut.

de defensar, que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. L'alegria és nostre sou, esquifament ho renou. Som els primers on surt de

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, d'Amó, que maco.
1: No, d'Aló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré amb un cofre, on hi ha unes bísties que no es canten.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: corazón.
1: 103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Emissora municipal.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Farmàcies de Guàrdia en Mahón, d'Olives Victori, Camí del Castell 255, en Ciutadella Marvalle, plaça Jaume II de Mallorca número 5, i en Ferreries, de 9 a 22 hores, Anglada Fedelic, calle Reverendo Padre Huguet 17. Resultado de los sorteos. El cupón de la... El cupón de la 11 premiado ha sido el número 88.418. En Bono Loto, 3, 6, 18, 20, 22 y 43. Complementario 7, reintegro 0. La primitiva, 19, 20, 24, 25, 43, 46. Complementario 47, reintegro 8. Y Eurodreams, 8, 10, 13, 17, 20, 27. Sueño 4. Necrológicas. Ha fallecido María Isabel Prieto Pons, viuda de Liberto Torres Ferragut. Falleció cristianamente el día 16 a la edad de 98 años. El funeral tendrá lugar hoy día 18 a las 13 horas en la iglesia del Roser de Escastell. El velatorio será en el tanatorio municipal de Escastell de 11 a 12.30 horas. También ha fallecido Monseñor Rafael Portella Moll Prevera. Amb motiu de ser aniversari del seu traspàs, la seva família i la comunitat parroquial de Sant Cristòfol, el Migjorn Gran, celebrant l'Eucaristia avui dia 18 de setembre a les 19.30, presidida pel bisbe Gerard, demanant a Déu de la seva misericòrdia i donant-li gràcies pel do a la vida i del ministeri sacerdotal del nostre germà. I també ha mort Pedro Fàbregues Prats. Va morir cristianament ahir de 7, en els 88 anys. El funeral tindrà lloc avui divendres a les 18 hores a l'Iglésia del Carme. La vela serà en el tanatori municipal de Mo de 11 a 12.30 hores. Descansin en pau.

Estas agendas dicen que en cinta d'ella, taula informativa, a motiu del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2026, manté la teva força, manté la teva independència. La fisioteràpia t'ajuda a continuar fent allò que és important per tu. De 10 a 13 hores a l'entrada de Centre Canal Salat. Amor, taula informativa amb motiu del Dia Mundial de Fisioteràpia 2026. Igualment, manté la teva força, manté la teva independència. La fisioteràpia t'ajuda a continuar fent allò que és important per tu. De 10 a 13 hores a l'entrada de l'Hospital Mateu Orfila. Visites guiades a l'Hospital de Silla del Rei, sortida a les 11 hores des del moll de Llevant 61. Presentació del llibre Les conseqüències, de Pere Antoni Pons. Conversa amb l'autor amb Miquel Àngel Maria a les 19 hores al moll del GOP, camí des Castell 53. El moll, no el molí, eh? Inauguració de l'exposició dedicada al 25 aniversari de la darrera rehabilitació del Teatre Principal de Mo. A les 20 hores, la Sala de Cultura Sant Antoni i romandrà obert fins dia 10 d'octubre. Circ familiar. Barbara Beats and Cano Show. A les 20 hores a la plaça Othium. Festival Cranc Illa de Menorca, Festival 2026. Per més informació, www.crancfestival.com. A Ferreries, concert de Leo Manso a les 20 hores a Cas Vecins. A Sant Lluís, recital de veu i orga a càrrec de Marina Plovin, soprano, i Òscar Amieva a l'orga, a les 20 hores a l'Iglésia. Es Castell, conta contes, safari de contes, altres històries d'animals salvatges, amb Félix Gómez de Teatre, Fort Líder, a les 18 hores a la Biblioteca Pública. I a Cal Emporter, amb batucada amb Mercadal, sortida a les 21:30 hores des del Castell de l'O, recorregut pels carrers de centre. Actuació musical en Fraggles Rock a les 22:30 hores a la plaça Gran i música electrònica amb el DJ King a les 0 hores a la plaça Gran. Les festes de Cal Emporter.

Cal Emporter acull aquest cap de setmana unes festes que, sense ser patronals, posen el punt final en el calendari d'estiu de Menorca. Com a protagonista hi torna a haver la Colcada, que enguany reuneix 59 anys de diferència entre els seus dos extrems. En Joan Marquès, Ramon serà el caixer més jove, de només 12 anys, mentre que en Joan Benítez Salort, amb 71, ocuparà el lloc de caixer més veterà. Entre ells, 34 caixers participaran dissabte i diumenge a la comitiva. En total són 43 els cavallers que formaran part de la Colcada al llarg dels dos dies, 115 dones i 28 homes. La junta de caixers que encapçala enguany la comitiva està formada per en Miquel Roig Balcells, president, na Carla Miguel Roig Mercadal Fadrina i en Damià Sintes Grau Fabioler. Una estructura que es manté any rere any i que garanteix la continuïtat d'una festa que, a diferència d'altres pobles de Silla, no es regeix per un protocol pròviament dit, sinó per un reglament basat en el de Sant Llorenç, revisat l'any passat i encara en procés d'adaptació definitiva a la realitat local. Entre els caixers d'enguany n'hi ha 5 de convidats, una xifra que decideix la Comissió de Festes de Cal Emporter i que respon sempre a una relació prèvia amb la localitat. A banda d'ells hi ha 2 pagesos, que surten per protocol, i la resta dels caixers són residents, empadronats a l'O, municipi al que perteneix aquest administrativament Cal Emporter. Precisament el reglament estableix que per poder participar cal portar almenys un any d'empadronament en el municipi. També es defineix com a fadrí qui encara viu a casa dels pares i no té parella estable, un dels criteris que es manté sense canvis respecte a edicions anteriors i que busca sobretot clarificar en llenguatge actual una tradició que ve de lluny.

El que fan el programa d'actes, la nota dominant és la continuïtat general de l'estructura que es repeteix respecte de l'any passat. Hem afegit respecte de l'any passat d'alguns actes organitzats des de l'Ajuntament i que encara s'han de confirmar de manera definitiva. Els homenatges en els veïns de la urbanització, per la seva banda, ja es van celebrar el cap de setmana passat, per la qual cosa el gruix de la programació que resta se centra ara en els actes populars i festius que marcaran els pròxims dies a Cal Emporter. Així, Cavalls i Caixers tornaran a recórrer aquest cap de setmana els carrers de Cal Emporter, posant punt final en el calendari festiu dels pobles menorquins abans de que Silla torni a entrar de ple a la tardor, tal com marca la tradició des de fa dècades.

0: recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Toni. Bon dia.
1: Hola, Juana.
2: Bones cançons, molt guapo tot, molt guapo. Unes cançons que m'han encantat.
1: Moltes gràcies, Juana.
2: Jo estic al sempre, però bueno, he sortit.
1: Sí, eh?
2: Sí, a les 7 i mig he fet un pot d'aigua, després a les 8 de les 5 he sortit perquè ja havia aturat.
1: Gotetes, de fet, eh?
2: Sí, he fet una erosioneta petita, res. A veure si plou més, és que vespre. Que plogui vespre i va millor.
1: Sí, i faci netes cotxos i tot.
2: Sí, sí, perquè avui davant que no s'ha vist que s'ha un pot net, perquè he fet una erosioneta petita i allò ha donat un poc. Però poca cosa ha fet, eh? Poca cosa. Va bé, un saludo a tothom. I posa mesa que vulguis, estrella de nit, si tu vulguis.
1: Gràcies, Juana.
2: Va bé.
1: Gràcies, bon dia.
2: A tothom, eh? Bon dia, bon dia.
1: Gràcies.
3: Com ho recordo?
1: Bon dia.
4: Bon dia, no sé què és això de fa línia tan prest.
1: Jo tampoc ho sé.
4: Això es veu que produeix aigua, perquè a la llonga plegó molt.
1: Ah, sí?
4: Sí, sí, sí. He tingut una visita de la llonga i m'han dit això, que allà havia fet un gran xubasco.
1: Aquí no fer res, quatre gotetes.
4: No. Bé, si tens aquella cançó molt antiga, Maria Dolores,
1: sí,
4: la poses, eh?
1: Molt bé.
4: Vale? Saludar a tothom. I la Margarita Pons, que no està bé, ja no la sent.
1: Bueno, deu estar de vacacions, però està bé.
4: Ah, tal vegada sí. Així que ets a disfrutar. Molt bé, saludar a tothom, eh? Una abraçada, una Gertrudis, a la Gertrudis que t'esperam. Vale, Toni.
1: Gràcies, Nini, adéu.

0: Bon dia.
1: Bueno, això avui és un milagre. Ja ho diu una nini, nini, una abraçada molt forta. Que sempre te'n recordes, eh?
0: Sí.
1: Bueno, jo dic, bueno, avui està com a raros, les cridades aquestes, on va ser la nini, ha quedat a sortir. I jo també dic, va, m'ho provaré, si tens la sort d'ella. I, bueno, hi ha anat bé. La Marga també és bé, que fa dies que no la sent, i també l'enyor. Si és la Marga, crida, per favor. I ja està. I avui no et demanaré cap cançó, posar-se com vulguis, perquè has posat un dematí tan guapo de cançons, que m'han encantat, eh?
0: Moltes gràcies, estic content.
1: Bueno, no sabia quina te fent que dir que m'agrada més, eh? I ja està. Vale, doncs.
0: Un èxit.
1: Fins dilluns, i ja veurem la novel·la aquesta, però on va, perquè cada dia es complica la vida, però bueno, està a punt d'acabar, i clar, i ara de venir sol. Vinga, allà, per tots els que escolten, per tu i la teva família, i per tots els de Cal Emporter, que tinguin un bones festes, vale?
0: Sí, sí.
1: Això, i
0: que ho disfrutin, que són les darreres.
1: I doncs, ara abans si encara plourà, d'aquí vull anar.
0: Vinga.
1: Sí, vinga, allà. Vale, adéu.
0: Gràcies, Gertru.
1: A tota l'audiència, vale.
0: Gràcies, de part teva.
1: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maruja.
1: Bon dia. Ai, almenys és un... Bé, anem bé, anem bé, anem bé. T'hem de dir bé.
0: Sí.
1: No, no.
0: Fa més bon estar.
1: Ai, sí. Jo, de totes maneres, quan, bueno, anys molt d'anys endarrere, quan tenia la caseta, al setembre m'agradava molt jo, perquè el sol té la mateixa vitamina que el juliol, però no és aquell ofegó.
0: Sí.
1: L'únic que no m'agradava del setembre, que nosaltres hi fèiem dins d'octubre, és que es fosquet, amb es tornar fos més fresc, ja hi havia moltes casetes que ja no hi eren, però jo al setembre em agradava molt, molt, molt, molt, molt, molt. No, i ara aquest...
0: És un mes molt romàntic, diuen.
1: Ah, veus? Ah, devia ser això, jo. Devia ser això, que jo me seia de cara al mar. Ai, no, veus? Ara veus? No, si hi ha que dir jo, perquè Antoni dona la solució, clar que sí. Clar que sí. Bueno,
0: no, però és més canvi de temperatura, s'acolarà...
1: No, no, jo al setembre... Bueno, jo almenys el que duim de setembre puc aprofitar un poc la terrassa, que juliol i agost no ho he fet.
0: Juliol i agost no hi ha hagut qui estigui des de fora.
1: Jo, no he, jo juliol i agost no he dinat ni un dia a la terrassa. I això que estoldo la tapa tota. Però és que jo no podia sortir perquè allò era ofegant. I ara almenys, no ho sé, m'hi trob bé. M'hi trob bé. Ara, i prenc el sol. Prenc el sol.

0: Després, una salutació per tothom, tothom es matí moltíssim bo, i en aquest metge, no sé si no li haurem que donar, ai, qualque pastilleta, perquè...
1: un poc d'un tot,
0: Sí, molt bon cirurgià, però crec que li falta una ruixeta ara ja. Sí. Crec que li falta una ruixeta. Sí. Bueno, que teva tu també, Toni?
1: Sí, gràcies, sí.
0: Està estupendo.
1: La Frida ja la tenim per fora i està contenta i li va molt bé.
0: El nostre avui ve, que se'n va anar no fa més, però avui ve, perquè diumenge fa anys i, bueno, ve a fer-ho aquí. Ala, idò, un altre any, ja m'una fa 21. 21, ja hi sembla que era l'altre dia que va néixer.
1: Tot passa.
0: Tot passa, i quan te'ls veus així, clar, quan te'ls veus així, tu penses tu també, però jo, com a sàvia, sempre dic el mateix, quan te'l veig així i veig l'altre, que ja em farà 34, i penso, però si era l'altre dia... que jo ens duia de la maneta. No, ara ja no. Però bueno, te dona alegria, estàs contenta, et veus bé, sants de cap, que és molt important, i tenen els peus bastant plans en terra, i bueno, això ja és una gran alegria. I bueno, ja es passen. Bueno, ja dic, us repeteix, una salutació a tothom, a tots els de casa teva, i per tu, com sempre, un fort, carinyós abraç. Fins dilluns, si Déu vol, visitos.
1: Fins dilluns, gràcies, Maruja.
0: Adeu.
1: Adeu. Bueno, pues està na Maruja, Juan, i ara li posaré la cançó a Nini. Li posaré la cançó a Nini. María Dolores, ¿eh? Jorge Sepúlveda.

0: Bueno, yo no sé, no sé. Vam a veure. Ara ho demanarem a l'audiència. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Lucre.
1: Hola, Toni. Ja hi has quedat un parell de vegades sense...
0: Vostè que troba que la música que se sent bé?
1: La música se sent bé, sí. I li vull demanar aquesta Maria Dolores, ja que les caves de posar, que és un pas doble.
0: Sí, més o més, sí.
1: Bé, ja, bé. Totes les hores grans. I jo, si no, jo, des de que he començat la mexicana, de canta, la música que hi havia, no sé si era teua, però des de que he començat la primera dona que he cantat mexicana, antes de posar la seva mestria, que és, pues, jo li faig dir, i això, què és aquesta música? Però hi havia, de vegada era el filo musical,
0: les vuit que...
1: i mitja eren quasi.
0: Bueno, era un disco, sí. Era un disco que t'he posat meu.
1: Idò.
0: No, jo és que veig que sembla que la música me surt amb poca potència d'aquí.
1: No, però jo la sent bé, jo. Jo ja t'ho dic, que jo la posar aquí en les vuit. Ja dic, bé i mitja no ho eren. I després, dic, a veure, i quan ja has cantat la cançó d'aquesta dels castells i això, després ja l'ha posat un poc més fort, però ho sent beníssim. Tu has quedat en mut una vegada i ara també hi tornaves a estar, però bueno.
0: Bueno, perquè ve gent.
1: I do.
0: Ara. I me despisten.
1: I no sap de bon temps de fer.
0: I no.
1: I da, com bé, dona molt de records dels teus cosins, si un caig són, que li se'n van demà.
0: Sí, se'n sí, diumenge.
1: I da, ai, demà, ja m'ha deixat. I da, no sé bé.
0: Que aniràs a Cal Emporter demà?
1: Crec que sí. Sí, va, però no t'ho vull dir res. Que... el temps aquest va ser tan loco que per estar amb aigua no ho crec que amb Norca no sé que heu dit que havia caigut quatre busques
0: sí,
1: de terra
0: matar.
1: De terra?
0: No ho sé si eren de terra.
1: Ah, i ara sentit que deia que na Mari sí que deia que havia fet una bona
0: això ja, diu?
1: Sí. Tu hi ets més a poc que jo, la mare.
0: No, però jo era aquí, ja.
1: Sí, no. Però s'ha de dir que ja també se podia atracar. No. D'hora, saludo per tothom. I la nini, la nini Blai, ara m'anava a dir, perquè la nini, normalment, crec que ja deu menjar un poc més bé, però, bueno, mai és com l'úbor de teu. I dona ni Blai, no la sent, tampoc.
0: No.
1: Ah?
0: Fa estona que no telefona, ser Blai.
1: Jo, per això t'ho dic. Veig que no. Però, bueno, bé. I després n'Antonyita també. L'Antonyita també fa dues o tres vegades, és que no...
0: No, sí, l'Antonyita va telefonar l'altre dia.
1: Sí.
0: Quin dia?
1: Ah, devia ser dilluns, que ja no hi era. Jo vaig venir més fart. Pot ser. A veure, no. Bé,
0: dia 14. un saludo
1: per tothom. Tothom que m'ho escolta. I que una nini viu, que no decaiga, tu.
0: Que no decaiga, vinga, vinga.
1: Tu, però, que si tu decaigues, i un altre, dos dies més sense, i demà qui toca?
0: Jo.
1: Això també ho sabia. Vale. Bueno, tot això.
0: Ja vaig venir ahir per aquesta dona, a les 10.
1: A les vespre?
0: De matí.
1: És de matí? Ah, ja no, que és de matí, no. Quan hi ha una sona que dona dijous. Jo sé que dijous no hi ha res, no sé què el vaig enxafar.
0: I doncs dijous fa 3 setmanes que hi ha una senyora que ratlla de la violència machista.
1: Ah, bueno, jo com que per ara no he tingut per abano. Però és que no en tinc un, m'agradaria. No, jo per ara els machos s'han portat bé. S'han portat bé per ara, tots els que conec. Però bueno,
0: ara ja no és per nosaltres, això.
1: Un cara podria... Quan passes camí, que hi ha una bombilla, vull dir, un cas ja podria haver que quan me veiés me deixaria, no me tocaria, no, perquè diria, no, aquesta no sabia per això.
0: No, a vegades no ho saps.
1: Sí, però que n'hi ha qui els agrada que siguin velles i n'hi ha qui els revés. S'ha deixat anar, perquè que sigui com està. Vale.
0: Vinga, Lucre.
1: I saludos perquè teu, també, com sempre, per tu. Un abraço.
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Ja, i ells també. Vale.
0: Gràcies.

Bueno, i ara, com que no tinc avui massa feina, de telèfon, no me cridau, he aprofitat per restatjar un poc dins aquesta caixa que tinc de museu, que hi ha cosetes, que a vegades no sé prou ni que són ni que no, i he trobat una cosa, que la posaré ara, que és un record molt especial per na Magdalena i per na Nini Mercadal, també. Escoltam aquesta cançoneta per ell. Espera, espera, espera. Espera. Que això ho hem de posar bé. Ara ho sentirem bé. Ara ho sentirem bé.

Bueno, pues, na Magdalena i na Nini, amb aquesta cosa de museu que tenim per aquí, guardada. I un dia la posam. Espera, Nini, que t'hagi agradat.

0: rosal sin rosal. I bon dia.
1: Bon dia, Tonio, gràcies.
0: Hola, Nini, t'ha agradat?
1: Sí, mira, m'ho recordant molt, però així l'han sentida.
0: Idò.
1: Moltes gràcies, Tonio.
0: Nini, gràcies a tu.
1: Vale. Adéu.
0: Adéu.

0: Bon dia.
1: Hola, Toni, sóc la Maruja.
0: Hola.
1: Gràcies per aquest matí. Però dins d'aquesta catxeta que estàs remenant, no hi ha res per recitar?
0: I qualque cosa hi haurà.
1: I jo cerca. cerca. Això és com quan agafam una caça o uns àlbums antics de retratos. I a cercar... cercam una cosa només i en comencen a sortir. Vinga, Toni, gràcies.
0: A tu, Maruja.
1: Bé.

0: Bueno, i na Maruja mos demanava si hi havia per aquí qualque poesia. Pues sí, sí, sí que n'hi ha qualcuna. I posarem aquesta. Hi treus més de setembre perquè és el que dèiem. Hi ha un poc de tristor i tot. Així que, avant. És de Rubén Darío.
1: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción.

0: Bueno, i ara els hi donaré una sèrie d'informacions que tenim per aquí. L'escola d'adults del Castell té una oferta formativa per al curs actual 2026-2027. Allà les assignatures de català, castellà, anglès, informàtica... Bueno, com se poden matricular? Se poden matricular a la pàgina web www.adultsmenorca.com, que és la seva pàgina web, i si no, presencialment, a la Biblioteca Municipal del Castell, carrer Miranda de Cala Corb, nombre 10, des del dia 10 al 25 de setembre, de dilluns a dijous, des de les 18 fins a les 22 hores, i es divendres des del 9:30 fins a les 13 hores. Hi ha un telèfon d'informació, 617-324-116. Recordin que és per la matrícula de l'Escola d'Adults del Castell per tots els que estiguin interessats en guany. Centro de Cultura Villa Carlos del Castell, Calle San Ignasi 2. Ioga, dimarts i divendres de 19 a 20 hores. Contactar Anna Joana, 656-830888. Cuida tu cuerpo, cultiva tu bienestar. Clases en el Centro de Cultura del Castell Menorca. Yoga en silla, martes y jueves de 9 a 10, miércoles de 18 a 19. Educación para la salud de la espalda, miércoles de 19 a 20. Movimiento consciente, bienestar para tu día a día. Profesora titulada, teléfono 610-09-5113. Centro de Cultura Villa Carlos del Castell, calle San Ignasi 2. Escola Paco Vallejo, classes d'escacs. Els dimarts de 19 a 20 hores. Contactar amb en Martí Ferrando, 619-57-3772. I novedat en el Centre de Cultura. Zumba es Castell. Dimarts a les 17:30 hores, iniciació. Comença dia 15 de setembre en el Centre de Cultura. Informació per es WhatsApp 649 10 72 40. I demà hi ha el segon concurs de puzzles del Castell de Menorca. El segon concurs de puzzles del Castell Menorca. A les 11:30 hores. A la sala polivalenta Solellet. Hi ha places limitades a 24 parelles. Han d'estar escrits en el mail puzlesericacornellà@gmail.com. I, bueno, cap a les parelles es poden presentar i els preus són de 16 euros per parella, que es pagarà en el mateix dia del concurs. Recordin que és de 9 de setembre, demà, a la sala polivalenta Solellet, plaça Esplanada 12, a les 11:30. Bueno, i seguim a Ràdio Castell en la música de sempre.
1: There is one last thing I have to ask you to do. This is purely for my own enjoyment and I hope for yours. Would you sing the Battle Hymn of the Republic with me, please?

Els hi record que demà, dia de nou, dissabte, de 9 de setembre, hi haurà el programa La Mañana del Sábado i m'atindreu per aquí de 9 a 1, com cada dissabte, com cada tercer dissabte de mes. Un programa amb la música clàssica que fem sempre.

les cançons d'Eurovisió, aquelles cançons que tant recordam, i bueno, els espais d'entreteniment que puguem fer el dissabte de matí.

0: Bueno, i amb aquesta ranxera, que crec que ja l'havien posat a Viejos Amigos, donant per acabat el programa d'avui. Els dones gràcies a totes les cridades que han tingut i a tota la gent que escolta sempre Ràdio El Castell.
1: Que estàs derramando por un mal amor. Yo soy el mismo de siempre.
0: A tothom que passin un bon cap de setmana.
1: Un dia de la vida medio.
0: I ja dic, demà estaré per aquí a partir de les 9, si Déu vol.
1: Sigo buscando consuelo. Sigo pidiéndole al cielo.
0: Després de jo vindrà el meu company, en Cristóbal Obregón, amb el seu programa El Super Rato. A les 4:30 en Diego Pascual, Solo para ti. I a partir de les 7, Adelina Gómez, amb el seu programa Gea.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

possibles. Comenceu, si us plau, així. Que volés voler i podés poesia, a quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guia.

del no-res sorgir Kea, terra mare, origen de tot. Fèrtil i protectora ens oferí una llar, a muntanyes, rius, cel, mar, aire, animals, aigua, foc i vida. Es mostrà la seva bellesa, des dels astres, blava i blanca, a la nit plena de llumins. I els seus fills amants aprengueren el seu himne, el cantem a cada estació, a cada àtom, a cada cèl·lula, amb aquest cosmos que som. I dansem per a Gea, a la suavitat del zèfir, en la fúria de l'huracà, en el dia i la nit que som des del principi. Beneïda siguis, Gea, beneïdes les teves criatures i els humans, les races i les llengües que bufa el vent dels segles en una nau de Balam.

quan un dia vaig partir de Menorca a viure fora, no me n'havia adonat. Jo encara era molt jove de lo que pots estimar aquests camps i tots els pobles. Si estàs fora d'aquí, és quan tu t'adones compte de la claredat que té tota l'illa de Menorca.

Menorca, terra de llegendes. La mare del Déu, perdó, la mare de Déu del Toro. Una congregació de frares va fundar un convent a Llinàrits, vell. Una nit, el frare més vell va veure un llum i decidir pujar a la muntanya per saber què era. Descobrí la imatge de la verge dins d'una cova i la va baixar al convent. L'endemà no hi va ser. La congregació la va pujar en processó a la muntanya i es trobaren un toro que els deixà passar posant-se als peus de la verge. Agafaren la imatge i la baixaren de nou, però va tornar a desaparèixer. Entengueren que la verge volia ser el cim més alt de Menorca i van construir un monestir que va rebre el nom de la Mare de Déu del Toro.

com no. Te record que et trobes a Ràdio Castell en el 103.4 a la freqüència modulada o a través de l'aplicació Radio Garden. Cerca Ràdio Castell i ens trobaràs. I si no, com no, a la pàgina web de l'Ajuntament, també posant Ràdio Castell, que trobes el programa de GEA, que es fa en directe avui divendres, dia d'avui, sí, d'avui de setembre. I, bueno, i qui te ratlla és Nadelina. I anem a llegir l'apartat de glossadors d'aquest mes de setembre dins el paranòstic menorquí i calendari, perdó, 2026. Avui ratllarem d'Anna Margarita Pons Mascaró, Neguida Roja o Dolor. Va néixer l'O l'any 1889 i morí a Sant Lluís el 1981. Casada amb en Josep Portella Mercadal, va tenir una filla, també glossadora, amb la Margarita Portella. Va ser la primera dona que va pujar a escenaris junt amb els glossadors masculins. L'any 1979, quan tenia 89 anys, va rebre l'homenatge d'organitzadors del quart de la quarta trobada folclòrica menorquina. Un exemple de la seva glossa són les següents estrofes, i que diuen així. M'ha propòs a recitar en presència de sa gent, i si un cas ho faig malament, en tindran que dispensar. En glosses vull explicar sa riquesa que jo tinc. I també, faig sa darrera cançó i serà per donar un avís. Jo no tinc cap compromís en donar-lis sa direcció. Es carrer de la Unió del poble de Sant Lluís, a una casa nombre 6, allà estic per servir-los.

I després d'escoltar aquest poema meravellós, molt intens, molt llarg, molt humà, de Charles Chaplin, us acomiadam, m'acomiad de tu fins el proper divendres, si Déu vol, aquí en el 103.4 de la teva freqüència modulada, Ràdio Es Castell. Jo, una Adelina. Tu, un munt de gent. Una abraçada molt forta, molt bona nit. Ara connectaré amb el fil musical de la ràdio. Però demà de matí vindrà un company a fer-te companyia, Antoni Pons. Molt bona nit.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, Feim Poble. L'emissora municipal més oriental del país. Todos dicen que es mentira.